Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Nostalgia Airlines Souvenir.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Para mí está muy claro que ya nadie nos va a parar. No es un sueño más, es nuestro ideal y además...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Un placer estar aquí con ustedes.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio'da Sensel.com.
1: Canlı Skol. ¿Y tú?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Te'n recordes, capgròs, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

quin escàndol capgròs. Sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pinotxo,

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si l'he pogut tornar, per què no tu, cap gros?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

balls. Yeah.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: dead.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Bonita. Radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Ens mirem, hi ha tantes coses a parlar, però decidim callar. I el que passa a partir d'ara es fa difícil d'explicar.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Com sabeu, això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. Avui la primera d'elles serà amb Bru, que ens presenta el seu primer disc que porta per títol Col·leccionista. I la segona serà amb Treble, que també tenen nou disc, el títol Folk d'Extra Radi. Comencem, i avui ho fem amb Buos, la banda de Calafell, que, com sabeu, està celebrant dues dècades de trajectòria amb aquesta nova cançó que acaben de treure, el títol No hi ha pla B, una nova cançó que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, construïda al voltant d'un missatge clar i directe. Si saps on vols anar, posa't a caminar. Na, na, na.

0: Les efemèrides. Dia a dia. Actualitat.
1: Les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Doncs sí, anem a repassar les efemèrides del 15 al 21 de juny. El 15 de juny de 1974 es publica el disc A Víctor Jara d'en Raimon. El 15 de juny de 1978 neix el cantautor Isaac Aguilar. El 16 de juny de 1949 neix el cantant de formacions com l'Orquestra Plateria, 2 més 1 o Barcelona Traction, Manel Josep. El 16 de juny, però de 1971, es presenta l'espectacle La iaia de l'Enric amb Enric Barbat i Jordi Clua. El 16 de juny de 1995, Tomeu Penya omple el Palau d'Esports de Barcelona a la presentació del seu disc Anuats. I el 16 de juny de 2001, Mata Malà fa el seu darrer concert a la Sala Sidecar de Barcelona.

0: Només sóc un bonjan.
1: Seguim repassant les efemèrides del 15 al 21 de juny, perquè el 17 de juny de 1979 neix el músic i cantautor Lluís Vicent. El 17 de juny, però de 2022, se celebra la final del concurs Eufori de TV3, la guanyadora Mariona Escoda. El 18 de juny de 1951 neix el cantautor Juli Bustamante. El mateix dia, el 18 de juny, però de 1968, neix el cantautor Albert Fibla. El 18 de juny de 2010 es du a terme el primer concert d'Obeses a Manlleu. El 19 de juny de 1986 neix la cantant de la formació El Diluvi, Flora Sampera. El mateix dia, el 19 de juny, però de 2020, es publica el disc de 20 ales dels Charango. I el 19 de juny de 2023 va morir el guitarrista Emili Valeriola. El 20 de juny de 1978 neix el cantautor Ivan Brull. 15 anys després, el 20 de juny de 1993, surt el primer disc de la discogràfica Música Global, que va ser Dos o Tres dels Ja t'ho diré. Un any després, el 20 de juny de 1994, se celebra un tribut al cantant, escriptor i actor Guillem de Fac a l'Auditorium de Palma.
2: Madonna d'Esquiaparó, en Jordi Roca, vos crida. Madonna d'Esquiaparó, que li perdoneu sa vida, que vos demana perdó. I que vos n'en recordau d'aquest trobo. En Jordi Roca té pena de la vida. Tothom es compadeix d'ell. Tothom, fora de la principal acusadora. I la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça d'arena, forca o garrot. Lo cert és que demà de matinada en Jordi Roca morirà.

καμά ανακές τεζάρες αιλάς για σύρε μόρτ. Alça os teus olhos, guerrida, não os alces para mirar-me. Alça-los e prendrás pela da veura fini, ma vida. Tothom que passa pel carrer se demana i quin delicte ha comès en Jordi Roca per a tenir tanta severitat amb ell. Estimada, estimada, i el varen prendre per lladre. I el mesquinet, la nit abans de morir, canta, canta. T'estim com t'estim.

0: Més efemèrides, perquè el 21 de juny de 1939 neix la cantant Salomé. El 21 de juny, però de 1975, el Tall fa el seu primer concert a la Pobla de Vallbona. I el 21 de juny de 1984, Jaume Sisa anuncia en roda de premsa que deixa la música.
1: Gràcies, Pamela, i serà fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Aquí, ara, amb nosaltres es troba un dels components de la formació Trèvol, que acaben de treure al mercat un disc anomenat Folk d'Estradradi. Estem, doncs, amb el Martí Fleta, bateria, percussions i veu de Trèvol. Hola i benvingut.
1: Hola, gràcies, moltes gràcies.
0: Primer de tot, si et sembla bé, qui forma Trèvol, a part del Martí?
1: Doncs som la Lea Gluck, que està a la gralla i també a la veu, la Leonie Martet, que toca el flabiol i també canta, en Bernat Garcés, que toca els teclats, fa funció també de baix i també canta, i per últim jo, que percussions, com bé has dit, bateria i també canto.
0: Parlem de folk d'Estradradi. Amb aquest disc reivindiqueu els marges, no?, de les ciutats, els extraradis.
1: Exacte. Tots quatre, bé, excepte Leonie, la resta som d'extraradis de Barcelona, som de Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat i jo de Sant Adrià de Besòs, que són tot ciutats de l'àrea metropolitana, però que no són de Barcelona. I la Leonie, en aquest cas, és de l'extraradi de Perpinyà. Ella és d'un poble anomenat Sant Llorenç de la Salanca, a 10 minuts amb cotxe a Perpinyà, però també ella també se sent de l'extraradi d'una ciutat. I bé, volíem reivindicar una mica que el folk, la música folk catalana, no és només una música de les muntanyes o del món rural català, sinó que també es pot fer des dels suburbis de grans ciutats o des de l'extraradi.
0: Perquè el disc que en veu de la música popular dels països catalans, però a la vegada dialoga amb altres cultures que conviuen a l'extraradi, no? Com ho feu, per això?
1: Bé, tot va començar una mica perquè fa 2 anys la Laia va fer un viatge al Kurdistan, era un intercanvi cultural amb l'Associació Catalana per la Pau, i va tornar enamorada de tot el món, dels macams, de la música del Mediterrani Oriental, i ens va transmetre una mica aquesta obsessió, per així dir-ho, per doncs, aquesta música que no és occidental. A partir d'aquí, el següent any, van venir també gent de Palestina, aquí al Tradicionarius, i van fer també un altre intercanvi amb la Laia, van tocar junts i tal, i aquí sí que tots els quatre components de Trèvol els vam conèixer i vam poder parlar amb ells, vam poder informar-nos més sobre aquest tipus de música. I bé, a partir d'allà, la Laia ha experimentat molt amb melodies, doncs això, del Mediterrani Oriental, tot el món dels macams, que és una altra manera d'entendre l'harmonia completament diferent a la manera occidental. Jo he après a tocar la darbuka i altres instruments, i bé, ens hem enamorat molt de tot aquest estil i ho hem volgut incloure al disc. I a part d'això, també hem anat una mica cap a Llatinoamèrica, no presencialment, sinó perquè ens agrada molt a tots quatre doncs, la cúmbia, el vallenato, la salsa, la rumba, i també ho hem volgut incloure al disc.
0: I perquè quedi clar, oi que fent això no té per què perdre's cap identitat?
1: Exacte, exacte. Nosaltres també el que reivindiquem és que fem música en català i que la fem amb una gralla i un flabiol. En general, nosaltres diem, o sigui, no ens agrada dir que fem folk català perquè al final, clar, moltes vegades doncs, acabem fent-ho a ritme de cúmbia, a ritme de malfuf, per exemple, que és un pal del Marroc, però sí que la sonoritat, que la veu principal són una gralla i un flabiol, doncs fa que siguem d'aquí, Catalunya.
0: Mm-hmm. També cal destacar que les mal anomenades perifèries, perquè jo sóc de Rubí, podria dir que la meva perifèria és Barcelona, no? Però dit això, aquests llocs també són centres creatius, no?
1: Exacte, exacte. Tots tres, sobretot la Laia, el Bernat i jo, vam anar a instituts públics i escoles públiques de barris obrers i al final barris amb molta migració i allà és una es veu molt clarament la confluència de cultures i jo crec que nosaltres ho hem viscut sempre des del respecte i bé, també això és el que hem volgut transmetre una mica en aquest disc, que són barris on doncs hi ha moltes cultures que conviuen i conviuen des del respecte la majoria de vegades.
0: Martí, en aquest disc folk d'Estraradi heu tingut també moltes col·laboracions, no?
1: Sí, sí, sí. No hem fet cap col·laboració amb cap grup com a tal, però hi ha un munt d'amics que han participat, perquè no, doncs, per començar ens feia il·lusió que participessin amics nostres, també moltes vegades, perquè volíem instruments en concret i ells ens podien oferir aquest instrument, i també amb ells també els feia il·lusió participar en aquest disc. Aleshores, no són col·laboracions d'artistes concrets, sinó són col·laboracions personals, per així dir-ho, amb, o sigui, artistes amb el nom i cognom, que són més aviat venen com a intèrprets, no tant com a artistes.
0: Ja per acabar, Martí, ja heu començat a presentar aquest nou disc folk d'Estraradi amb properes dates. On trobarem a Trèvol?
1: Doncs mira, per Sant Joan tocarem a Molins de Rei, ens veurem a festivals com el Festival Pèlax, Sant Llull del Penedès, el Festival Recòndit, a Palol de Revardit, també tocarem a Terrassa, tocarem el Folk en Viu de Valls, això serà el 16 de juliol, el 23 de juliol a Tiana, 22 d'agost a Sitges, 23 d'agost al Festival 5 Sentit de Vallfogona del Ripollès, i finalment ja ens anem el 12 de setembre, tocarem el Coll de Nargó, el Festival Perifèria Cultural. I tenim bastantes dates encara per tancar, que no les dic per si de cas, però tenim més dates igualment, que s'han d'acabar de confirmar.
0: Doncs bé, ja ho sabeu segur que molt a prop de casa vostra trobareu un concert de Trèvol en directe, ja ho sabeu també. Podeu trobar el disc folk d'Estraradi a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb un dels seus components, en Martí Fleta. Gràcies, Martí, i el millor dels desitjos per aquest nou treball.
1: Que bé, doncs gràcies, i igualment.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Passem ara a les nostres recomanacions per aquest cap de setmana de música en directe. Moltes de les recomanacions d'avui seran que estan incloses dins dels concerts del Festival Monocicle, el Festival de Música d'Autor i Autora, que s'està celebrant al llarg d'aquest cap de setmana a Sant Pere de Ribes, dins de la seva edició 2026. Comencem divendres a les 8 del vespre, Sergi Carbonell al Molino de Barcelona. A 9:15 serà Judit Nederman la que pujarà a l'escenari de la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes. A les 10 de la nit, Fetus a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols, i arribant a la mitjanit, Gavina.mp3 al pati del Castell de Sant Pere de Ribes. Passem a dissabte, el Pot Petit i la Tresca i la Verdesca al càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador. A les 6 de la tarda, de nou la Tresca i la Verdesca a Sota Ribes de Sant Pere de Ribes. A les 7 de la tarda, Abril, al pati del Castell també de Sant Pere de Ribes. A la mateixa hora, a les 7 de la tarda, a la zona esportiva de Vic, Buos i la Gossa Sorda. A les 9 del vespre, Hipnosi, al pati del Castell de Sant Pere de Ribes. A 9:15, a la sala Boulevard de Sant Joan d'Espí, Minoria. Més tard, a 10:15 de la nit, Anna Andreu a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes. A 11:45 de la nit, dissabte, Estranyo Ways a la plaça del Castell també de Sant Pere de Ribes. I ara ja acabem amb diumenge. Recomanacions de dos concerts. El primer, al migdia, Santa Mandra a Paratges de l'Església de Sant Miquel de Campmajor, i Clara Pella a les 8 del vespre a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes.

0: notícies a Actualicat.
1: El Festivalot, el Festival de Música en Família de Girona, va tancar aquest passat diumenge una nova edició multitudinària amb 30.000 assistents que van arribar d'arreu de Catalunya al llarg de tot el cap de setmana. Els dies 6 i 7 de juny, l'Auditori de Girona, el Palau de Fires i també el Parc de la Devesa van tornar a convertir-se en el gran punt de trobada de les famílies, amb una programació que va combinar grans concerts, activitats d'accés obert, tallers, propostes creatives i actuacions musicals. L'edició d'enguany va estar marcada per una gran expectació des de l'arrencada, amb diversos concerts amb entrades exaurides i una resposta molt positiva del públic. Durant dos dies, milers de famílies van passar pels diferents espais del Festivalot per viure la música en directe en un format pensat especialment per a petits i grans. La programació de concerts va comptar amb alguns dels noms més destacats de l'escena musical catalana. Dissabte, el públic va poder veure els Catarres, Alfred García, Miqui Núñez i l'espectacle per a primera infància Núvols amb nadons. I diumenge el festival va continuar amb les actuacions dels Atrapasomnis, Ginestà i de Ties o de Talles, completant un cap de setmana de gran activitat musical. Ja comença.

0: aquí a les entrevistes d'actualitat tenim amb nosaltres a la cantant i compositora Berta Saura per tal de presentar el que és el primer disc d'aquells que abans anomenàvem com a dels grans de la formació Bru, el títol col·leccionista. Hola Berta i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, encantadíssima d'estar aquí.
0: Primer de tot, Berta, si et sembla bé, presentem la gent que forma Bru.
1: Oh, i tant. Vinga. Doncs tenim el guitarra el Guillem Félix, els teclats tenim l'Arnau Portero, el baix el Ramon Gallart i les bateries tindrem el Gabriel Macià i jo sóc la Berta Saura.
0: Berta, ha costat un xic el poder trobar una identitat pròpia, no?
1: Sí, bueno, al final quan comences sense saber que estàs començant alguna cosa, que és el que jo crec que em va passar quan vaig començar a cantar i a fer música, suposo que no et planteges mai cap a on ho vols tirar, i quan ja ho portes fent 2 o 3 anys dius, home, doncs potser ara tinc més clar si m'agrada més el color blanc, el color negre, m'agrada més un maridatge o un altre, llavors, bueno, tirem una mica cap aquí.
0: Aquest disc, com dèiem anteriorment, porta per títol col·leccionista. Per què aquest nom, Berta?
1: Doncs perquè sóc una gran col·leccionista de records, de fet, diria que massa. La veritat és que quan em passa alguna cosa, el temps ho magnifica. Allò que diuen de no, deixaràs de trobar-ho a faltar quan hagi passat una mica de temps, doncs a mi em passa una mica el contrari. Quan ha passat una mica de temps, començo a sentir com que encara ho trobo més a faltar.
0: Aquest disc col·leccionista consta de 9 cançons. Hi ha algun tipus de lligam entre elles?
1: Sí, aquestes 9 cançons, a part de ser records que estan encapsulats, ho hem volgut lligar des d'un punt de vista també visual i simbòlic amb 9 elements diferents que simbolitzen cada una de les cançons dels quals se fa una col·lecció. Per exemple, tindríem un dau que guarda totes les possibilitats de trobar a faltar amb algú o de tornar a trobar-te amb aquesta persona. Hi ha una, per exemple, que es diu Et ratifiques, que com que parla una mica de caure en el passat, doncs és una tecla d'ordenador d'aquestes que tires endarrere. Un segell de cartes, perquè al final hi ha molta gent a la que li voldries escriure una carta, però encara no pots. Doncs aquests records creen com un mosaic d'elements simbòlics que al final ens ajuden a portar també a la música aquestes fotografies mentals que tenim.
0: El disc ha estat produït pel Biel Colomer. Què ha portat ell en aquest treball?
1: Jo crec que ha portat moltíssim. La veritat és que quan vaig començar a fer música, el paper d'un productor no l'acabava de comprendre. Però com més n'aprens, suposo que més entens el paper que tenen, que és pràcticament, per mi, aquest disc no hagués estat així si no hagués estat gràcies al Biel, ja que al final ha portat una sonoritat que portàvem temps buscant. De fet, quan el vaig trucar va ser perquè realment m'agradava molt tot el que feia d'ell, tot el que passava per les seves mans tenia la sonoritat que a mi em portava a casa, i llavors li vaig dir, necessito que aquest nou disc sigui això, tingui aquesta sonoritat que aportes tu, òbviament portada cap al fet de que som nosaltres, però un productor aporta mínim un 30% del que escoltem, si no més.
0: I col·leccionista, on ha estat enregistrat?
1: Doncs ha estat una mica entre diferents puestos. Hem estat a l'estudi de Cardedeu del Biel, però també al Blauet Estudi, i també hem estat a l'estudi Zamenhof d'aquí de Lleida per gravar les veus, sobretot, i és on ha estat mesclat.
0: Tot i ser el primer disc, en el passat any vas tenir un any ple de concerts, no? Vas trepitjar fins i tot escenaris de festivals coneguts, no?
1: Sí, l'any passat vam tenir la sort de que vam guanyar el concurs del Cabró Rock. També i això implicava tocar el Cabró Rock. També vam tenir la sort de que el Sona Nou ens van agafar i vam poder tocar a la final a Plaça Catalunya per les festes de la Mercè, i bueno, entre molts d'altres escenaris que van anar apareixent, com les festes majors de Lleida o com algun escenari com l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, que van fer del 2025, jo crec que un any que ha marcat un abans i un després també a l'hora de nosaltres com a grup prendre'ns una mica més en sèrio, creure'ns el que fem i intentar explotar una mica més cap a fora, que a vegades som d'aquestos que ens tanquem molt cap a dintre i diem, anem a gaudir-ho només nosaltres, només nosaltres. I dius, home, pues, també està bé treure-ho i exportar-ho.
0: Ja per acabar, Berta, per a quan la presentació d'aquest disc en directe?
1: Doncs hi haurà tres oportunitats. La primera, que és la que estarem més recents, serà el 4 de juliol al Rentadors de Juneda. I després hi haurà dues presentacions oficials, que una és el 17 d'octubre a l'Orfeó Lleidatà i l'altra és el 23 d'octubre a l'Helio Gava a Barcelona.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, Bru començarà aviat a presentar aquest disc en directe. Col·leccionista d'aquesta formació de Bru, el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals musicals. Berta, et desitgem el millor dels desitjos per aquest col·leccionista.
1: Moltíssimes gràcies.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt i final aquesta edició d'Actualicat. Recordeu que tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, feu el possible per escoltar música en català i, si pot ser, també en directe. Adeu-siau.
2: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 si hem escoltat de la Colònia de Sant Pere a través del www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com ho sabem ja divendres, concretament divendres dia 19 de juny de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, el 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 de la Cloni, a través de www.radiohorta.cat a través d'internet. Tornem a tenir dia calorós, també ja habitual per les dates en aquest cas, ja sí que hem entrat ja, bueno, ben entrat, anava a dir no del tot, però sí que ja ha iniciat la segona quinzena ja de fa uns dies de juny, per això ara pensava com ho havia de dir d'una altra manera, d'aquest inici d'estiu. Sí que és vera que també, per una banda, ara no ho sabré dir correctament, però hi ha l'inici de, bueno, tant d'estiu com qualsevol altra època, primavera, tardor o hivern, el temps que diem a l'estació, en aquest cas hi ha una data per inici, ara no ho sabré dir correctament perquè ho he dit de memòria, no sé si seria alguna cosa així com meteorològic, i l'altra un inici, ara no record com era, si estacional, o no record com era el nom. Sé que se diu estació, això sí que ho sé, però sé que hi havia un nom com per l'inici, que sé que cada... normalment jo tenia entès, fins fa relativament poc, i per això ho dic, que cada estació començava entorn al 20-21 del mes en qüestió, no cada mes, evidentment, sinó cada 3 mesos, coses així. Per exemple, era dia 21-22 de juny, que començava l'estiu, per exemple, i així successivament el 20-21 del mes en conseqüència, ara no sé si és setembre o octubre el mes que toca, bé, i així en definitiva cada estació. Però hi ha una altra manera, un altre mètode, diguem-li així, ara no ho sabré dir correctament el que vull dir, però sé que m'ho han explicat i haver sentit també altres vegades, que si no vaig malament, crec que era dia 1 de juny, que ja vàrem entrar a nivell d'estiu, però això no, ara tan aviat ho vull dir que no ho diré gens bé, però que també ja se considerava que diem estiu, però dins una altra manera de mirar el temps, en certa manera. Bé, si me surt o si ho trob, ja us

El quotidià, però vaja, per de 2021, en aquest sentit, encara no l'haurien començat com a tal l'estiu. Sí que a nivell de temperatures ja fa, no sé si una setmana, la veritat que no sé des de quant exactament, però ja fa una setmana o dues que és de valent. Sí que veure que tot el mes de juny ja ha fet també temperatures certament més altes i de més, i sense pluja. Però bé, en definitiva, això és el que toca també malo, si fes fred també, sí que segurament diríem que passa ara perquè toca fer calor i fa fred, evidentment, ja anant malament així, si me permeteu l'expressió, i com per encara anar totalment al contrari. Bé, en definitiva, avui ja a nivell de notícies, diguem-ne d'alguna manera, bé, avui farem un programa express, super express pràcticament. Sí que he de començar dient que avui de matí hi ha hagut plenari, bé, avui de matí no, avui migdia, realment, hi ha hagut plenari extraordinari a l'Ajuntament d'Artà. De fet, jo no he tingut constància fins, bueno, el plenari era a la una, sí que crec que ha començat una i poquet, perquè de fet hi havia la sala ocupada, també és una altra història, per coses de l'Ajuntament, vull dir, justificades i necessàries, diguem-li així. I de més, però sí que, clar, a vegades

Fins precisament la una. De fet, he mig començat a muntar de fora. Sí que és vera que també algun regidor, regidora i fins i tot el Batla també m'ha ajudat a muntar micros, cosa que crec que vull dir també clarament. Gràcies. En aquest cas, sí que, evidentment, per les presses he muntat manco micros, perquè també alguns no eren necessaris, com era un plenari urgent i després també en certa manera perquè només hi havia un punt, dos, si comptàvem el de l'urgència en si mateix. Per tant, ha estat una mica allò de muntar ràpid. Havia mig preparat per fer directe, però no m'ha donat temps, així que ho he enregistrat, ho penjaré tot una que pugui. En tot cas, intentaré ara que ho pugueu escoltar aquí. És una cosa molt breu, entre cometes, però fa referència a incloure dins l'inventari de béns municipals de l'Ajuntament el solar que l'Ajuntament va comprar de la Clota, que s'està utilitzant com a aparcament. Sembla ser que no s'havia inclòs dins l'inventari de béns municipals i era necessari per temes administratius i el que siguin. Es va ho explicar que era necessari d'aquesta manera fer-ho també així, passant perquè el plenari extraordinari sense poder esperar a l'altre plenari que supos que hi haurà el darrer dilluns de mes, i no sé quan, ja ho veurem. I en definitiva, bé, ja han estat, sé que he comptat, ja no sé quan n'he comptat de regidors, però bé, sí que de l'oposició els dos portaveus, Jaume, vull dir Joan Sanra i Marco Moreno, i per part de l'equip de govern, els dos regidors del PI, ara també dins Coalició per Mallorca, i del Partit Socialista, crec que eren tots, ara pensava crec que eren tots cinc, si no recordo malament, ara ho estic dient molt de memòria. En definitiva, s'ha pogut fer aquest plenari i votar, s'ha aprovat per unanimitat, per tant ha sortit aprovat amb el vot a favor de tots els regidors i regidores allà presents. I bé, en definitiva, ja s'ha pogut així, o se podrà incloure de manera administrativa dins de l'inventari de béns municipals aquest solar que actualment s'està utilitzant com l'aparcament de la Clota. En definitiva, això és el que ha passat avui per plenari. I bé, també hem pogut parlar amb el Batla fora de micro, que diem, per dir-ho ara així d'aquesta manera, que ens vol dir, de cara que tenim pendent l'apartat de l'Ajuntament Informa, han quedat que ja passaríem a fer-ho la setmana vinent, perquè segurament hi haurà temes importants que xerrar. En principi, possiblement, un dels temes serà la possible, ho dic així perquè mai se sap, perquè ja estava previst de fer per aquesta setmana, la possible apertura d'algun carrer del tema de les obres, estava previst per aquesta setmana, finalment, suposadament serà la setmana que ve, ja he dit suposadament, i ja veurem si hi ha també altres temes, que supos que sempre n'hi haurà algun altre. També, per altra banda, sé que m'estic allargant, però crec que ho faré quasi tot seguit. També demà dissabte, de fet ja m'he trobat, per exemple, amb en Luis Bajo, un dels integrants del Tasso Diari, que ja me va enviar el cartell i tota la informació en el seu moment, i n'hem parlat que estan preparant ja, evidentment, ja amb poques hores de màgia per aquest sopar intercultural que serà tema demà dissabte, el qual vos convidam a participar-hi. Vos convidam, com dic, a que hi pugueu assistir. Serà demà a les 9 del vespre i gaudir d'aquesta diversitat cultural a nivell gastronòmic i també de la diversa cultura que se mostri allà. També hi ha diferents empreses i serveis que han fet donatius per tal de que se faci aquesta rifa, que també habitualment és un dels punts, temes, moments interessants, també de la Batlada. Evidentment, sempre a un li agrada que li toqui alguna cosa, a més enllà de ser solidari, com dic. I res, per tant, tot plegat, això, aquestes diverses coses que vos puc contar ara així de manera ràpida.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodaments. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Amb Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

anunciat que els patis oberts s'adapten a l'horari d'estiu a partir del 22 de juny, és a dir, de dilluns de la setmana vinent. El Servei Municipal de Patis Oberts de l'Ajuntament d'Artà passarà a l'horari d'estiu a partir de dilluns 22 de juny. Els espais inclosos en aquest servei són el Poliesportiu Cap Ferruig, la Colònia de Sant Pere i el CIP, el Patis, lògicament, del CIP Caragol i l'Institut Joan García i Font en el cas d'Artà. El programa de patis oberts posa a disposició de la ciutadania espais educatius fora de l'horari lectiu perquè els nens i nenes hi puguin jugar, practicar activitat física i relacionar-se en un entorn segur i accessible. Aquest servei...

de cara a l'estiu són... ajuntaré diversos dies, tot i que aquí està separat. De dilluns, dimarts i dimecres, de les 6:30 a les 9, és a dir, de les 18:30 a les 21 hores, serà el pati del poliesportiu Ca Ferruig, el pati entre còmetres, que el propi poliesportiu s'entén, a la colònia de Sant Pere. Repetes dilluns, dimarts i dimecres, de les 18:30 a les 21 hores. Després, dijous i divendres, serà el CEIP Benacaragol de les 7 a les 20 hores i de les 5 a les 8, amb entrada, en aquest cas, pel poliesportiu. En el cas de dissabtes, serà de les 10:30 a la 1, de les 10:30 a les 13 hores, al poliesportiu Ca Ferruig de la colònia de Sant Pere. I en el cas del diumenges, descans. Per altra banda, i horari general, el pati de l'Institut d'Educació Secundària Llorenç Garcia i Font, en aquest cas, romandrà obert cada dia de les 10:30 fins a les 21 hores. O sigui, de les 10:30 del matí fins a les 9 del vespre. El pati de l'Institut d'Educació Secundària, dilluns, dimarts i dimecres, poliesportiu Ca Ferruig, de les 6:30 a les 9, dijous i divendres, de les 5 a les 8, al pati del CEIP Benacaragol, dissabtes de matí, de les 10:30 a les 13, al poliesportiu Ca Ferruig, diumenge, descans, i, per regla general, el pati de l'Institut d'Educació Secundària Llorenç Garcia i Font d'Artà romandrà obert cada dia de les 10:30 a les 9 del vespre. Aquest és l'horari d'estiu, que començarà a partir de dilluns, repetim, que cada setmana està encara a l'horari habitual, però a partir de dilluns, qui ve dia 22, serà aquest nou horari, en aquest cas.

Per altra banda, també la Biblioteca Nebulosa i el Punt de Lectura de la Colònia de Sant Pere, també, com ja varen dir, adopta també el seu horari a partir del proper dia 22 de juny i fins l'11 de setembre. Pel que fa a la Biblioteca Nebulosa, obrirà els dilluns, dimecres, dijous i divendres de les 10 a les 14 hores i el dimarts al capvespre de les 16 a les 20. Pel que fa al punt de lectura de la Colònia de Sant Pere, del dia 22 de juny a l'11 de setembre, obrirà els dilluns, dimarts, dijous i divendres de les 10 a les 13 hores, en aquest cas, i els dimecres cap vespre de les 17 a les 20 hores. Per tant, cada dia els matins, en el cas d'Artà fins a de les 10 a les 2, en el cas de la Colònia de les 10 a la 1, i pels cap vespre serà, en el cas d'Artà, els dimarts únicament, de les 4 a les 8, i en el cas de la Colònia, els dimecres, de les 5 a les 8.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, la plana web, www.radiohorta.cat.

I fins aquí aquest programa d'avui. Moltíssimes gràcies per la vostra fidelitat i atenció. I recordem, demà dissabte de matí, a les 9:30, el dissabte a la ràdio, amb el Miquel Mestre, un nou programa, unes 3 horetes més o manco de selecció musical, però sempre molt interessant gràcies a la vostra col·laboració. Així que, com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Bon cap de setmana a tots.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per a la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatxada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec, conmogut

jugar. Arribaré a estimar-te i aquells sectossos durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no la cediré.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

que s'ha fet de la donzella ja fa temps i temps i temps que tots som d'una altra mena. Si bonic era aquell cant i bonic aquella lletra i gloriós aquell passat, ja no ens plau mirar endarrere.

que volien ser bandera, que n'hem fet d'aquells colors, que n'hem fet d'aquelles reines. Si m'ho preguntava algú, jo em giraria d'esquena. Tantes coses hem perdut,

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo,

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sar

0: de mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco por.
1: Vell, cor de car, cal un cul que ho s'encaix.
0: Els que vol ballar el

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Ahorita. Radio Horda. Radio Horda. Senset.com.
1: Jo, l'escolt. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

s'acomiadar-te de ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

peus. No sé, ho pots ben creure, si caminar o seure, per més que et vull veure, no et veig.

engego coloms missatgers però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum.

La fortuna bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb

No ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

cavall brau, minant com ressona la campana gran, records d'hora bona se'n venen

mil vine com ressona la campana gran record d'hora bona.

dansa, àngels bufadors, mirant com ressona la campana gran, records d'hora bona.

campana gran, records d'hora bona, se'n venen, se'n van.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

una canción que se llama El Blues del Autobús.

0: gràcies.
1: Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Mi casa está justo arriba de tus pestañas.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.